0: Anda ya.
1: Mucha música.
0: Barcelona, 93.9.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Algo nos está siguiendo.
4: Mantente alejado de las carreteras secundarias.
5: Vayamos donde vayamos. Está ahí.
6: Se divierte desatando el caos en las carreteras.
4: No conduzcas de noche.
7: San Cristóbal, protégeme en todos mis viajes. Danos una señal de aviso si el peligro acecha.
4: ¿Y si lo haces?
6: Nadie escapa del pasajero nocturno.
4: Nunca pares.
5: Hagáis lo que hagáis, no os paréis. Nunca paréis.
4: El pasajero nocturno, solo en cines 22 de mayo.
8: Del 26 al 29 de maig, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
0: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories sense viure-ho en directe. Diumenge 17 de maig, 6 de la tarda, Sant Boi de Llobregat, plaça de l'Agricultura, amb els teus DJs Laia Partida i Adrià Ortega. Els 40 on Tour, la festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40.
9: Amb la col·laboració de Muebles Meca 50 aniversari i Experience Centre Comercial Sant Boi.
10: Este verano viaja a Cerdeña con Grimaldi Lines. Consigue un 15% de descuento en tu billete de barco, más un 50% para tu coche. Con Grimaldi, viaja a tu manera.
0: Els 40.cat.

0: CC Cruceros Ponés.
1: Sou molt bona gent!
2: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
3: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia.
4: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
5: Què significa futur? El diccionari diu, temps que vindrà. Els teus pares, encara no t'has decidit? Tu, ho he de decidir ja? A Ilerna no sabem què faràs d'aquí 10 anys, però sigui el que sigui, amb les nostres pràctiques garantides i més del 90% d'ocupabilitat, ho decideixes tu. Uneix-te a l'FP oficial que recomana el 92% del nostre alumnat. Ilerna, en futur reivindicatiu.
6: Saps que el nou Aquàrium de Barcelona celebren l'amor?
7: L'amor? A l'Aquàrium?
6: Sí, amor per compartir una experiència, amor per l'oceà i amor pels taurons.
7: Ah, Shark Lovers.
6: Exacte, un amor que es viu, no només se celebra.
8: Vine al nou Aquàrium de Barcelona i viu Shark Lovers.
9: Més info a aquariumbcn.com.
10: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? It's a

0: Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
1: Ven a la nueva tienda de muebles La Fábrica. Tenemos de todo, espacios, ideas, risas y cojines. Más de 2.000 metros con luz natural y jardín. Sin duda, la mejor tienda de Barcelona. En Rocafort 140 con parking para clientes. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos.
2: Del 26 al 29 de maig, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
3: A Catalonia Ceràmic, a part de ser els líders en la distribució de materials de construcció, oferir-te les marques més importants i tenir una trajectòria de quasi 40 anys, també som la referència en tendències perquè gaudeixis dels productes més nous. Catalonia Ceràmic punes.
4: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
5: Algo nos está siguiendo.
6: Mantente alejado de las carreteras secundarias.
7: Vayamos donde vayamos. Está.
8: Se divierte desatando el caos en las carreteras.
6: No conduzcas de noche.
9: San Cristóbal, protégeme en todos mis viajes. Danos una señal de aviso si el peligro acecha.
6: ¿Y si lo haces?
8: Nadie escapa del pasajero nocturno.
6: Nunca pares.
7: Hagáis lo que hagáis, no os paréis. Nunca paréis.
6: El pasajero nocturno, solo en cines 22 de mayo.
10: El Gran Gatsby arriba a Barcelona. El reconegut coreògraf català Enrique Gasabalga et transporta als fascinants anys 20 amb una espectacular fusió de dansa i música en directe.
11: Del 20 al 31 de maig al Teatre Victòria, només 13 funcions. Viu un dels grans esdeveniments de la temporada i assegura la teva entrada a teatrevictoria.com.
12: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Diumenge 17 de maig, 6 de la tarda. Sant Boi de Llobregat, plaça de l'Agricultura. Amb els teus DJs, Laia Partida i Adrià Ortega. Els 40 on Tour. La festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40.
13: Amb la col·laboració de Muebles Meca 50 aniversari i Experience Centre Comercial Sant Boi.

0: Aquí estava la Rosalia, amb el Malamente, un clàssic ja de la seva discografia, cançó icònica de Mena, amb la qual es va ficar tot el planeta a la butxaca, amb el seu talent i el seu bon saber fer. I així és com arribem a les 9 del matí, arrenquem aquest últim tram del despertador dels 40, que tant d'allà per tota Catalunya i Andorra, amb un cafè, un somriure, i evidentment avui arrenquem amb el número 1 de la setmana, la cançó més important. Va estar amb nosaltres, sí, sí, el 40 Primavera Pop 2026, celebrant el 60è aniversari dels 40. Des de Badalona, i mai millor dit, Juan Magán, amb col·laboració amb Omar Montes, tornen a fer reviure aquest èxit del passat, ara amb el nom de Ayer la vi.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: solo entre comillas.
1: Aquí està aquesta col·laboració entre el Mike Towers i el Quevedo, que s'anomenava Soleao. 10 i 7 minuts al matí. Estem en plena primavera, de les que fan treure la jaqueta. De fet, som a mitjans de maig, i atenció, perquè avui dijous i sobretot divendres tindrem un temps més propi de principis de primavera que no pas per aquestes dates, eh? Continuem amb vents del nord d'origen polar que porten fresca inestabilitat a casa nostra. Avui dijous tindrem el cel gris i pluja al nord-est, també al Pirineu, a zones amb punts de l'Alt Empordà, de la Garrotxa, del Ripollès, amb ruixats que poden ser intensos, fins i tot amb tempesta. Al sud i a ponent, en canvi, més sol, però amb vent mestral i ponent amb alguna ratxa forta. I pel que fa a les temperatures, avui estaran una mica frenades. També entre els 17 i els 23 graus en general i per sota dels 20 graus al nord. De cara a demà, sembla que arriba un nou front, més xàfecs, tronades i la clatellada tèrmica més forta. Valors entre 3 i 8 graus per sota de la mitjana i moltes màximes demà no arribaran a fregar els 20 graus. El cap de setmana sembla que continuarà fresc, eh? Però més tranquil, i la setmana vinent, remuntada de termòmetres. De moment, calor ben a ratlla. Repassem temperatures a aquesta hora. Tenim 10 graus a Andorra a la Vella, a les Garrigues a la Granadella 12 graus, 10 graus a Muntanyola a Osona i ara mateix 16 graus a Palafrugell.
2: Si vas a la feina, nosaltres t'hi acompanyem. Anda ya Catalunya amb Víctor de la Torre.

0: les cançons icòniques de la seva carrera musical, això que s'anomena No Vaya Ser. I així arribem a un quart d'onze del matí.
1: Porque todavía te quiero, yo te quiero.
0: Atenció, perquè després de desembarcar als Estats Units, la premsa nord-americana ja parla clar. L'Aitana enamora també fora de casa, eh? La cantant catalana està en la seva gira més ambiciosa. El Cuarto Azul World Tour, i ho ha fet amb nota alta, eh? També per a la revista Billboard. Es tracta del mitjà de comunicació musical dels Estats Units, dels més importants, que destaca un espectacle íntim i emotiu amb un escenari espectacular que recrea el seu mític, la seva mítica habitació blava, eh? Vestuari fet a mida i un repertori sense cap baixada d'energia. Segons la crònica, l'Aitana sap bellugar-se entre la delicadesa i l'explosió pop amb un públic totalment entregat. Billboard també destaca moments com amb la cançó Mi Amor, amb els fans cantant sols, o con Los Ángeles, que van fer vibrar tot el recinte. I la gran final, doncs aquesta que escolta, Superestrella. Un dels grans èxits de la de Sant Climent de Llobregat, eh? Que ja ha triomfat a les llistes Billboard, amb dates confirmades a Nova York i Miami, i una gira que passarà per Europa i Latinoamèrica. Queda clar que l'Aitana va directa a conquerir el món amb la seva música. L'Aitana als Estats Units, i escolta'm, a casa nostra l'any vinent arriba ella cap al mes de maig. És l'Olivia Rodrigo amb el seu nou projecte que ja sona a l'Andaia Catalunya. Això s'anomena Drop Dead. És la més nova als 40.

0: És l'Olivia Rodrigo. Això s'anomena Drop Dead. Atenció, any de Mundial de Futbol. I ja se saben més detalls, eh? De fet, estarà a nivell de la Super Bowl, però versió futbol, eh? I de Mundial. El Mundial 2026 comença a escalfar motors i la gran bomba ja ha explotat, eh? Hi haurà espectacle de mig temps a la final. Sí, sí, que tall com ho sents. L'encarregat de muntar el show serà Chris Martin de Coldplay i ho ha anunciat d'una manera, diguem-ne, molt especial, eh? Reunint, per exemple, doncs, els ninos de felpa del barri Sèsam, els teleñecos, i d'aquí n'ha sortit un cartell que farà tremolar, sense cap mena de dubte, a qualsevol. Madonna, a punt d'estrenar nou disc, estarà present a sobre d'aquest escenari a la final, al mig temps de la final del Mundial de Futbol d'aquest 2026. També els BTS. Representant el fenomen K-pop també a sobre de l'escenari, un fenomen global, nascut a Corea. I evidentment no hi pot faltar ella, eh? La Shakira tornarà al Mundial després del mític Waka Waka amb nova cançó, himne oficial. Déu-n'hi-do, tots plegats per acompanyar a la banda britànica Coldplay. En el primer mig temps de la història d'una final de la Copa del Món de Futbol. A més, amb finalitat benèfica. El concert el produeix Global Citizen i el fons anirà destinat a millorar l'accés a l'educació i al futbol per als infants d'arreu del planeta. Apunta també la data perquè aquest espectacle tindrà lloc el pròxim 19 de juliol a l'estadi de Nova York, New Jersey. El Mundial 2026 sembla que ve i jugant molt i molt fort, eh?
1: Cada matí tu pares l'alarma.
2: Nosaltres
1: posem els èxits. Anda ja, Catalunya, amb Víctor de la Torre, als 40.
0: Ara deixem els Estats Units, anem fins a casa. Arriba Miqui Núñez amb la seva nova proposta. Trompetes amunt, amb això que s'anomena Un altre cop. És el més nou.

0: Que això en Kingston, eh? Això atrapa, atrapa. Escolta'm, 3 minuts per sobre, 2:15 del matí. Atenció, perquè ho hem sabut aquest matí, a les últimes hores, atenció a la factura, eh? Perquè a partir de l'1 de juny hi haurà canvis a les factures que paguem habitualment a casa. La llum i el gas tornen a tenir, tindran, vaja, un 21% d'IVA. Per què? Doncs perquè la inflació s'ha moderat i l'INE ha confirmat que a l'abril l'IPC ha baixat 2 dècimes, tot i que els carburants continuen pujant. Les dades clau, doncs mira, la llum és un 4,3% més barata que fa un any i el gas ha baixat un 9,6%. Això fa que s'acabi la rebaixa temporal de l'IVA, que era fins ara, serà fins a l'1 de juny, del 10%. També pels pèl·lets, eh? Ara bé, no tot puja, eh? La rebaixa fiscal dels combustibles es manté fins al 30 de juny perquè el preu continua tensat pel conflicte de l'Orient Mitjà i el bloqueig de l'Estret d'Hormuz. També segueix actives les ajudes d'agricultors i transportistes i els descomptes del bo social elèctric per a llars més vulnerables, eh? La inflació es conté, però el context continua sent incert i els preus, doncs, sota vigilància. Per tant, vol dir que a partir de l'1 de juny pagarem més car l'energia i també el gas.
1: Bona música.
2: Bona música.
1: Bon rotllo. Bon dia. Han de ja Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.
0: Home, la primavera no tot pot ser un camp de flors i violes, eh? Atenció amb això. Cançó que segurament et farà sentir-te identificat, eh? Si tens una persona a prop que et xucla l'energia, eh? Que t'esgota. És de què parla aquesta història de Tame Impala, Jenny de les Blackpink. S'anomena Dràcula. Millor trobat impossible.

0: Serà bona tardos, aquí estava Romeo Santos i Prince Royce amb la seva batxateta. Escolta'm, camí de les 11 del matí on hem tancat l'endallada. Avui tornarem demà a partir de les 6 amb el Dani i la Cristina. I últim tram, en què ens farem un cafè plegats tu i jo. Ah, molt més, també passarà demà. Et deixo molts més èxits. Ha fet de seguida per aquí. Arriba, entre d'altres, l'Anna Mena, la Taylor Swift o, per exemple, la nova cançó dels Bombay. Et deixo amb l'Adrià Soler. Demà més, sigueu dolents, però només una mica, ok?
1: Cafè, música i bon rotllo. Endallà Catalunya, als 40, amb Víctor de la Torre.
0: Per aquí l'Aitana i també el Zoilo, amb aquest Mon Amour Remix.
2: Son las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar.

0: quan publica cançó, sempre arriba al número 1. Aquí estava el The Fate of Ophelia. Així comencem ja aquest matí de dijous. Ja hem despertat amb l'Anna ja, i ara és hora de posar-nos a punxar una mica de cançons. Una mica de musiqueta per al teu matí, va.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Ara fa unes setmanes va omplir de nostàlgia al Palau Sant Jordi aquest artista, el Dani Martín. Aquí recuperava una cançó mítica del Canto del Loco. Aquest volverà. Ara que també torna a l'Oreja de Van Gogh, que els veurem cap al novembre en concert a Barcelona, al Palau Sant Jordi. Aquí estem una mica nostàlgics també avui dijous. 11:04. Jo sóc Adrià Soler, ja ho sabeu, cada dia de 11 a 2 de la tarda. Aquí estem. Bon dia, família.

que aquest dissabte els tindrem als 40 Pop Nou Barris, al districte de Nou Barris. Allà hi serem celebrant la música i, a més, amb concert, de Sutherland. No cantaran una cançó ni dues, no. En cantaran unes quantes aquest dissabte a partir de les 10 de la nit amb el Sutherland, però també Roger Pedrós, la...

també l'Aina Reig, també Jada i SDP 509. Això passarà aquest dissabte a Nou Barris, a Barcelona. Aquesta hora, 11:18 del matí, és el moment de quedar-nos amb ella, amb Rosalia. Aquesta, una de les meravelles que trobaves a l'últim disc. M'encanta això que es diu Relíquia.

0: aquest sentiment quan coneixes algú que t'agrada moltíssim, en això que es diu Tubacin, el Relsby ara ha dedicat un treball complet a l'amor. Love, love, flag. Així és com titula ell el seu nou treball, que a més ja podeu escoltar el complet, eh? El Relsby, un d'aquells que no falla mai. Ara per aquí. Atenció, que tenim un altre gegant de la indústria. És Alex Warren.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: Això s'anomena Fever Dream. És l'última d'aquest artista nord-americà. I de seguida, Álvaro de Luna o també Manuel Turizo. Els favorits passen per aquí, pels 40.

Aquí està Manuel Turizo, que ja està calentant motors per aquest estiu. Sempre anima una mica a l'Instagram, quan apareix ell. Aquí està el seu por un pendejo, no sé llora. Sonen aquí els 45 minuts i les 12 del migdia, va, que tenim molta més música per endavant. I una cosa interessant i important. Últims dies per aconseguir la teva entrada per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm. I sense collarins, la teva entrada. Per veure, per exemple, a Oques Grasses, Love of Lesbian, Muscles, Catarres, Ginestar, Detalles, 31, Fam i Maria Jaume. Un cartell d'infart. Tot això passarà aquest dissabte 16 de maig al Parc del Fòrum. Tota la info i entrades, estrelladam.com/lafesta150.

Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu. Els 40.

és Aitana, superestrella, una cançó increïble del seu Quart Azul, que ja ho sabeu que ha començat la seva gira per Almeria. Hi ha la premsa també nord-americana que l'està posant molt bé amb les crítiques molt favorables d'aquest inici de tour de la nostra estimada Aitana. En un moment arribarem al migdia, tenim molta música avui, en aquest dijous.

aquesta, la cançó més important al país. Número 1 a la teva ràdio aquesta setmana, una cançó que reconeixes a la perfecció, que a més ja va ser número 1 en el seu moment quan el Juan Magán la cantava en solitari, ara fa uns anyets d'això, eh? Ara, amb l'Omar Montes han creat aquesta revisió d'una història mítica, transformada en això que es diu Ayer la vi. És el migdia dels 40 amb el número 1. Per aquest matí dels èxits passen les teves cançons favorites. Jo sóc Adrià Soler. Què tal? Com estàs? Hoy me...

0: és una de les noves bandes que estem presentant aquests dies aquí als 40. Són Lluna Plena. Els has de conèixer, eh? I si els veus en alguna festa major aquest estiu, vés a veure'ls que t'ho passaràs molt bé. Això s'anomena Tascatat. Els Lluna Plena sonen aquí als 40, a la ràdio musical, on descobrim també grans talents de casa nostra i també, per exemple, de fora, eh? Aquí està el Somber. La primera cançó que et van punxar d'ell és aquesta que arriba ara.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Un artista que va estar debutant també a Barcelona al Sant Jordi, presentant les seves cançons amb aforament complet, eh? Després va anar cap a Coachella i també ha anunciat una gira de moment per al seu país. Somber, un d'aquells nous talents que fan música com aquesta. Es diu Back to Friends. De Saïda, Barquí Maluma, que també ha presentat nou treball, o J Balvin. Tots, com sempre,

0: Aquí està el Joum, aquest actor convertit a cantant amb el seu grup, que per cert ha estat per Llatinoamèrica, presentant la seva música en directe. Aquí estava el End of Beginning. I ara un d'aquells artistes que és de casa nostra, que continua fent un pop nacional, que a més està explotant cada dia més, i aquest és l'últim single del Depol. Això s'anomena En Unos Años, aquest artista que aquest divendres...
1: El som és nou. Els 40.
0: El tindrem a Barcelona, a casa seva, a la sala 2 d'Apolo. El Depol presentant la seva música, un d'aquells artistes que coneixes moltes i moltes cançons seves. Aquí està l'última.

Aquí está una de las nuestras favoritas. Ella es Aitana. Aquest 6 de febrero, una de las imprescindibles, que també, evidentment, surt en el que és el seu últim World Tour, que la premsa abans estudiem, eh? Per exemple, la revista Billboard diu que d'aquest tour del Quarto Azul, que és íntim i emotiu. També té tocs festius, evidentment. A la

Així és com sona una de les sensacions de l'últim treball de la Taylor Swift, que es va fer molt viral també, eh? Aquí estava The Fate of Ophelia, una de les que trobaves a l'últim treball de la Taylor, abans que no es prengui una mica la vida més tranquil·la. Així és com engeguem aquesta nova hora, preparats amb les cançons que t'agraden. Punt amb aquesta col·labo especial entre Abraham Mateo i Ana Mena. Això va sonar molt fort, eh? Aquest Quiero Decirte, i de seguida també la Shakira, que ha confirmat que actuarà a la final del Mundial de Futbol, juntament amb Madonna o BTS. Tots els detalls t'expliquem al web dels 40.

0: aquí está la Naina. O com diu ella, Naina, una de les artistes destacades de l'any, un dels descobriments, amb els Figaflaues, aquesta unió que es diu Pecat Original i m'encanta per als dies de primavera. Una de les meves favorites aquí als 40. 1:18, què tal, com estàs? Com va el dia? Aquí preparats a la recta final d'aquest matí dels èxits amb Lola Índio, que arribarà en un moment, però també escoltarem com sona l'última de Tame Impala. Però ara, aquí...
1: Escolta ja les cançons noves. Els 40.
0: L'estrella del moment a Catalunya, a Barcelona, l'estimen bastant, eh? A Olivia Rodrigo, que porta molta sort. Això s'anomena Drop Dead, el single de presentació del que és el nou treball de l'artista, que l'any vinent la tindrem també de nou a la capital catalana.

0: amb ganes d'acompanyar-vos amb les millors cançons. En un moment per aquí passarà Bizarrap amb la seva sessió, que diuen ja els rumors que està a punt de publicar també nova sessió, eh? Segurament alguna que té gravada de fa temps i que ja és hora de que vegi la llum. Però de moment aquí a la ràdio us presentem ara...
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: En aquest 14 de maig, dies especials per escoltar, per exemple, a Tame Impala i Jenny. Aquesta col·labo que es diu Dràcula. És com sona la ràdio ara mateix amb un dels èxits virals aquí als 40. Jo soc Adrià Soler, gràcies com sempre per connectar amb la ràdio musical, per acompanyar-vos i per posar-vos el

0: als 40. Els 40. Tots els èxits. Els40.cat. El web dels 40 en català.
1: Teddy Swims.
0: Els 40. Tots els teus èxits.

0: Tota la setmana des de la primera posició de la llista dels 40, aquesta nova versió del Bailando por ahí del Juan Magán, que en aquest any el que s'ha fet és juntar-se amb un que l'altre dia va fer pujar el pau quan va anunciar que la seva mare està embarassada del pare de Lamine Yamal. No tenim clar si és una broma de les seves, però allà va quedar dit. L'Omar Montes, amb ells comencem nova hora, nova tarda, aquest dijous als 40.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6, i ara Mona, que fa menys d'una setmana va estar fent un recital privat únic i molt íntim a Barcelona. La Olivia Rodrigo, que el proper mes de maig del 2027 farà 4 parades al Palau Sant Jordi de Barcelona.

0: Ara fa unes setmanes va estar fent tremolar tot Barcelona amb el primer dels tres concerts que farà aquest 2026 a Catalunya. El Dani Martín, amb El último día de nuestras vidas, que és la cançó que dona nom al seu últim àlbum, on també va recuperar en el seu concert moltes de les cançons que van fer grans al Canto del Loco, una formació que el va catapultar a l'èxit durant molts anys. I ara seguim amb Els ulls que et mirin. Així és com t'han de mirar les persones que t'estimen, i així sona aquest tema de Saxeni.
1: Els 40... Uri Mora.

I en aquest dijous vol dir que estem una mica més a prop, ja gairebé a tocar, del cap de setmana, de demà divendres, de descansar una miqueta i de veure'ns, si vols, perquè tenim una cita. Mira, el dissabte, als 40 Pop Nou Barris, a Nou Barris, o el diumenge, als 40 Un Tour, a Sant Boi de Llobregat. Per tant, no tens excusa i ho passarem d'allò més bé amb tots els èxits dels 40.

0: Ens estem acostant a les 5 de la tarda amb el Juramento Eterno de Sal. Va ser número 1 a l'Àlvaro de Luna. I va ser de les primeres cançons en solitari després d'abandonar la seva formació Cincinnati, que tenia també Indio Vaqueros i moltes cançons que també ho van petar molt fort, també sonant per aquí als 40. I va, que et preparo per aquí, entre d'altres, la Taylor Swift, també la Rosalía o el Bruno Mars. O abans, aquesta de la Lady Gaga.
1: Als 40. Als 40.

als 40. Els 40. Totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web dels 40.

0: La Taylor Swift és una de les poques privilegiades que pot dir que ha fet un concert en el nou Santiago Bernabéu, que va poder fer just abans de que es cancel·lessin els concerts en allà i que tinguessin que buscar alternatives per fer concerts a la capital. Passa per aquí amb el seu TF i Top for Filian, que engeguem també nova hora aquest dijous aquí, a la ràdio musical líder aquí als 40, i preparat per aquí el Bruno Mars, també el The Weeknd o aquesta que segur que t'encanta.
1: El so més nou. Els 40.
0: És la Rosalia que ens porta directament des del seu lux la seva relíquia, que fa parada a diferents indrets, pobles, ciutats que han sigut importants per ella en l'àmbit amorós. Okay.

0: Shakira i seguirà cantant fins que es quedi sense veu. Així ho va anunciar en un documental. I mira, parlant de veu, jo vaig una mica millor després d'una setmana on he patit una miqueta, però amb bona música i amb l'adrenalina que em dona sempre posar-me davant d'un micròfon fa que tot sigui sempre cap endavant. El Leiva, i ara per aquí uns que podràs escoltar aquest dissabte que tenim concert amb ells amb els 40 Pop Nou Barris a partir de les 10 de la nit a la plaça Major de Nou Barris.
1: Els 40... Uri Mora.
0: Són el Sutherland, per tant, vés aprenent aquest tututurú.

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
2: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.

0: Els teus artistes preferits sonen als 40.
1: Me faltes tu.
0: 40. Si sona als 40, és un èxit.

0: publicat nou disc, el Rels B. Això sí, anem a recuperar aquesta que va publicar anteriorment i que encara també gira el proper mes de juliol a l'Estadi Metropolitano de Madrid. Era el seu Tu vas sin fab i aquí Tu no et mous sense escoltar èxits que tinc preparats per aquí, com per exemple l'Olivia Dean, la Lola Índigo o ara l'Àlex Warren.
1: Escolta ja, les cançons noves.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja, a l'app dels 40, i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40.

0: Era el sax que passava per aquí als 40 i abans també la mojaita de Lola Índigo, un tema que ja t'aviso que no faltarà aquest diumenge que tenim als 40 un tour, nova parada a Sant Boi de Llobregat a la plaça de l'Agricultura a partir de les 6 de la tarda amb l'Adrià Ortega, amb la Deia Partida i òbviament amb tots els èxits dels 40. No t'ho perdis, a més amb la col·laboració de Muebles Meca 50 aniversari i Experia Centre Comercial Sant Boi.
1: Connecta, connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.
0: I ara que s'il·luminin totes les llums de Catalunya i Andorra, que escoltin els 40 en aquest moment, perquè arriben les luciérnagas. Ell és l'Enol i el trobes a la posició 38 de la llista dels 40 amb aquest tema. A veces serva...

0: Intriden, eh? Mira, per un costat, l'Emília amb la Tini, que sembla que no estan en el seu millor moment, i per l'altre, el Nicki Nicole, que també va tenir un affair amb el Lamine Yamal. Totes tres aquí juntetes, acostant-nos al punt de les 6 de la tarda, i que a mi em serveixen per acomiadar-me de vosaltres. Com sempre, un plaer connectar amb tu, i un plaer demà també fer-ho a partir de les 4, celebrant que serà divendres, i que estarem ja pràcticament de cap de setmana. Va, ànims!
1: Els 40... Uri Mora.
0: Qualsevol cosa, @uri_mora. Ara, et deixo amb el Karim Herrero.

Els 40 fa 60 anys que posem banda sonora a la teva vida. I ens heu fet el millor regal d'aniversari. Seguir liderant la ràdio musical a Catalunya. Segons dades del darrer estudi general de mitjans, als 40 sumem més oients i arribem als 324.000. Gràcies per fer dels 40 l'emissora musical líder a Catalunya. Als 40, tots els èxits.

Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: Montes i que la vam descobrir també dins als 40 Primavera Pop a l'escenari presentant aquesta cançó que es diu Ayer la vi. És el nostre actual número 1 de la setmana. Comencem una hora junts, ara mateix les 8 i pràcticament ja 4 minuts, abraçades enormes de l'Adrià Ortega fins al punt de les 10. Hola, hola.
1: Els 40 Adrià

0: L'èxit de Luis Capaldi, protagonista ara mateix dins la nostra fórmula musical amb el remix de Madins. Ara mateix el que fem és posar-te la constància a punt de dos quarts amb el més nou de la Rosalia, pujant a 10 amunt des de la 35 a la 25, això que es diu Relíquia, i que la vas descobrir també dins el Lux Tour, la gira on els 40 vam ser l'emissora oficial de la Rosalia.
1: La primera i número 1, els 40.

0: Aquest és el End of Beginning, un dels himnes que està inclòs dins la nostra llista d'èxits, en especial a la número 2 de del 41 i com a mínim fins a aquest proper dissabte està ocupant aquesta posició gràcies a les teves votacions. Seguim endavant amb més històries. La 26 de la llista de referències per Alex Warren es diu Fever Dream. Això és nou.
1: La primera i número 1. Els 40.

0: Déu-n'hi-do la revolució Hendrix, amb això que s'anomena Golden, protagonista del mateix dins la nostra fórmula musical. Escoltaves també a Walls i Dani Fernández, juntament amb Rau Alejandro i Bizarrap amb el Baby Hello, i en res arriba Karol G i Shakira, juntament amb Romeo Santos i Prince Royce amb el Tardos. Abraçades enormes de l'Adrià Ortega en aquest 14 de maig de 2026, en directe per totes i cadascuna de les freqüències dels 40 a Catalunya i Andorra. Som-hi!
1: Els 40, Adrià Ortega.
0: Els 40 on tour 2026 fa una nova parada i l'has de viure en directe el diumenge 17 de maig, aquest proper diumenge, a les 6 de la tarda a la plaça de l'Agricultura de Sant Boi de Llobregat, amb els DJs, Laia Partida i jo mateix, Adrià Ortega, i també la festa més èpica amb tots els èxits dels 40, amb la col·laboració de Mobles Meca, 50 aniversari, i Experience, centre comercial Sant Boi. Els 40 on tour, aquest proper diumenge 17 a Sant Boi.
2: Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
3: Valorado.
2: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
3: En España.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales y Bizuma ING te llevas 400 euros?
5: ¿400 euros?
4: Sí, te vienes a ING antes del 31 de mayo, te abres la cuenta.
5: ¿400 eurazos?
4: Que sí, el otro día se hizo de ING mi...
5: 400 euros, wow.
4: Sí, consulta condiciones en ing.es.
6: ¿Eres una de las más de 600.000 personas que tienen entrada para alguno de los 12 conciertos de Bad Bunny en España? ¿O simplemente eres fan de Benito? Entonces, no te pierdas este domingo el número especial que El País Semanal ha dedicado al músico puertorriqueño y su universo. Una revista con todas las claves del artista y su gira que viaja desde Puerto Rico al Nueva York boricua y hasta las noches latinas de Madrid y Barcelona. El número especial de Bad Bunny de El País Semanal. Este domingo, con El País.
1: Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí.

Aquesta és la cançó de Romeo Santos i Prince Royce. És Estelar, aquest tema que es diu Tardos i que l'escoltarem no només aquí a la ràdio, sinó als esdeveniments dels 40 d'aquí a uns dies, per exemple, aquest diumenge. I és que d'aquí a res, ara et pararé sobre els 40 on tour que tenim aquest proper diumenge, dia 17. Mentrestant, t'emplaço a quedar-te aquí al meu costat perquè en res arriba aquí els 40 David Guetta, Lola Índigo o Aitana. Els 40 on Tour 2026 fa nova parada i l'has de viure en directe el diumenge 17 de maig, aquest proper diumenge a les 6 de la tarda a la plaça de l'Agricultura de Sant Boi de Llobregat. Amb els DJs...

0: El do-it-yourself està bé.
1: Rutines de skincare, també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.

Els 40. Tots els teus èxits. No podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

The Fate of Ophelia, això sí, la cançó de la Taylor Swift, protagonista ara mateix dins la nostra fórmula musical per iniciar Nova Junts a través dels 41 siguis on vagis de Catalunya. Si estàs a Catalunya, si estàs a la APP per diferents punts del planeta, també com ha fet la Júlia, que m'està escrivint ara mateix i diu que

Hola, Adrià, sóc en Christian. Estem camí de Lleida. Amb el cotxe des de la C25 em podries posar qualsevol cançó d'Ozuna. M'encanten totes. Moltíssimes gràcies. Li dedico tota la gent de Lleida, que poc en parleu. Jo dic que jo en parlo molt, sóc de Lleida, eh? Així

0: partir de les 6 de la tarda, perquè els 40 on tour estarem a Sant Boi de Llobregat. Laia Partida i jo mateix, Adrià Ortega, a la plaça de l'Agricultura. Acte completament gratuït perquè vinguis, perquè gaudeixis d'Arrels Via, aquesta cançó, que es diu Tu vas sin, i també la més nova de Pol, En unos años.
1: Tots els èxits. Tots els èxits. Els 40.

als 40, i aquesta cançó és molt possible que també soni als 40 on tour aquest proper diumenge a Sant Boi de Llobregat amb Laia Partida i això mateix Adrià Ortega, gratuït a la plaça de l'Agricultura a les 6 de la tarda. Es diu així, por un pendejo no se llora. No.

Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40. Perfecto, fuimos inertes.

0: Aquesta cançó es diu Superestrella, la coneixes i molt, d'Aitana. És l'actual número 7 de la setmana, pujant a dues, des de la 9 fins a la 7, gràcies a les teves votacions. També escoltava els de Dani Fernández i Valeria Castro, que ens acosta camí de les 10, a ritme de números 1, a ritme de les teves votacions, a del 40 a l'1. També una abraçada enorme de qui t'ha parlat des del punt de les 8, jo mateix, Adrià Ortega, amb Manuel Turizo, amb Mariana Grande, amb Train, amb Nicky Jam, i ara mateix et deixo amb totes les del nostre repertori a partir de les 22 hores. Tota la nit, non-stop, que tinguis bon dijous, adéu.
1: Els 40, Adrià Ortega.
2: Haz tu verano realidad con TUI y viajes El Corte Inglés en Perú y Costa Rica. Sin gastos de cancelación y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de TUI con la confianza de viajes El Corte Inglés.
3: En 1966 nació algo más que una lista de éxitos. Nació un vínculo emocional con millones de oyentes unidos por la misma pasión: la música.
4: El gran musical.
3: Los 40 cumplimos 60 años de éxitos junto a ti con una colección de programas inolvidables. Tony Aguilar presenta 60 aniversario, el gran musical de los 40. Domingos por la mañana de 9 a 10, 8 a 9 en Canarias, en los 40.
5: Tant si ets de Stories
6: o de Reels
5: o només dels que t'afaneixen,
6: segueix-nos a Instagram. Els

0: Aquí posem els èxits, els 40.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: fer sols.
1: Tots els èxits, els 40.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.